Ja, si era vida. Bé, d'aquella que nos era pues, perquè no queríem ser a música. I de vella m'hi costa per quant més de nou. Ja t'ho vam ser innovar. Ai, madre mia, que ser molt. No se podia innovar, eh? Empezava a tocar.